escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Coldplay.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: Ya resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
1: Venga.
2: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alpha 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alpha 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
5: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
6: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
5: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
6: El pla perfecte és a Mataró Park.
5: Dissabte 15 d'agost, tot obert.

0: restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
1: Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: arrancan los motores. Que ja teníem per aquí a Bizarrap i Daddy Yankee i jo mateixa també amb aquesta Bizarrap Music Session. La número 0 de 66 i repassant tota la carrera sencera ja de bon matí a les 10 del Daddy Yankee, que poca no és, eh? I per aquí també repassem el que ha sortit avui, el seu àlbum Wild Child. Et parlo d'Alex Warren amb el seu Fever Dream.
1: Els 40. Laia Partida.
0: Aquest que ell mateix ha sigut la primera persona en comprar el seu vinil. Sí, ha posat un vídeo a través de xarxes i sóc molt fan de tot el que està publicant.

Parlant dels records que teníem aquesta Maria Jaume en Festa i Drama, però també de records ha tirat la Britney Spears a través de les seves xarxes, recordant quan va arribar per primera vegada a Los Angeles i ella sempre sentia que era la persona més jove i baixeta. Els 40, 40, tots els èxits. En aquell moment que va arribar per gravar Slave for You, va conèixer la Shakira i diu que era com bessones. Va ser brutal, va dir a través de xarxes.

0: Veient que estàvem amb aquest tubacín de Relsby, segurament ell està aprofitant aquests darrers dies del mes d'agost a Mallorca. Doncs també és la meva illa preferida del nostre país. He anat un munt de vegades i sempre han sigut les meves vacances preferides. Al costat de la meva família.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Moment també preferit és compartir amb tu en aquest matí, aquí a la Ràdio dels Èxits, novetats com aquesta. Últims projectes de l'Ariana Grande amb aquest Hey Data i Made You Love Me.

0: aquí teníem aquests dos, Romeo Santos i Pink Royce, tancant aquest hora de les 10 amb aquest Dardos. I abans t'explicava que aquests dos tenen història, eh? Perquè aquest àlbum col·laboratiu, Better Late Than Never, doncs no va ser fàcil de fer-lo. Va haver un primer intent al 2017 de fer una cançó, però a Prince Royce no li va agradar molt la proposta de Romeo Santos. Després, dos anys després, el 2019, es va provar amb una altra cançó i no es van quedar d'acord. Però és que al tercer intent els hi va agradar una cançó i va dir Royce, però és que podríem fer un àlbum col·laboratiu. I així és com va sortir el seu àlbum, després de 7 anys.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I ara també, després de molts anys, tanquem aquest hora amb Nena de Conte i Tenia Tanto Quedarte. Prometo.

90.cat, el web dels 40 en català. 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: S'ho van passar molt bé gravant aquest petitó i més pel riure final de la Anna Mena. Va ser qui va proposar aquesta col·laboració de l'Índigo. Va ser també la primera col·laboració que han fet. I això que ens obren aquesta nova hora de les 11 d'aquest divendres. Estem a tope perquè no només estem amb el número 1 de la nostra llista, sinó amb el que s'ha convertit del 25 al número 8.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: És el moment de posar ritme al costat de Jugel amb el Jamaican. En breu també es topa amb Fuego o Rosalía parlant de les perles.

0: justament parlàvem de les coses que tenim ben a prop i no les tenim presents, no? I no és fins temps després que diem, ostres, tenia aquesta persona al meu costat, no? Era això, és això de detallets que ens han portat aquest estiu per valorar les coses d'aquest 2026. També valorem que Juan Magana ens porti una versió del seu Bailando por ahí. Del 2011 al 2026, al costat de Juan Magán, amb aquest toc urbà flamenc que aporta el Electro Latino. D'aquí Taller la vi.
1: Te he dicho adiós.

ens ha fet cantar, ballar i gaudir d'aquest estiu. Robin Laney amb aquest Love Me Not, una cançó que també ha fet un cover, un artista que sona aquí, Olivia Dean, sí, d'aquest Love Me Not.

0: 2011 va ser quan Lady Gaga ens deia Born This Way, sigues tu mateix i no canvis per ningú. 15 anys després, que bé, doncs ho porta d'una altra manera, no? Dient, ja veremos qué pasa después. D'aquesta manera pots seguir sent tu mateix. En aquest divendres, del 2011 al 2026, amb La Graciosa.
1: ¿Qué pasa después? Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé.
0: Així doncs, al costat de Quevedo i Elvis Crespo, gaudirem abans de la...

0: ve del costat d'Elvis Crespo. Costava imaginar-nos aquesta col·laboració perquè és real això? Doncs sí, això que tenim al 2026.
1: Gràcies a la vida más sabrosa.
0: Crec que Quevedo encara no s'imagina, perquè me'n recordo quan a una entrevista va dir és que jo volia que participés Elvis Crespo, no tenia el contacte d'ell i va ser gràcies al meu equip que van aconseguir doncs, que pogués fer aquesta col·laboració dins de l'àlbum d'El Baifo. I nosaltres ja som feliços, com també de portar-te a Pharrell Williams amb el seu Happy, per tancar que totes les 12.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I arriba el punt de les 12, també per escoltar a la

0: restricciones en el departamento en elcorteinglés.es.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: Barcelona, 93.9. Els 40.cat.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: Ahir marxa amb el seu amor verdader i nosaltres ens quedem escoltant aquesta Bizarra Music Session, la salut de 66 al costat de Daddy Yankee, el rei de reggaeton. I ens quedem per aquí també als 40, la ràdio dels èxits, per escoltar un àlbum ple d'amor, el seu The Art of Loving, meravellosa Olivia Dean, amb això que arriba, So Easy, To Fall in Love.
1: Als 40, Laia Partida.

Els vam escoltar aquest ventilador de banda neon, Buhos i també Mon DJ. I amb un concurs encara a les nostres xarxes. Etiqueta'ns amb el ventilador, els 40 i a Buhos per guanyar un iPhone 17 Pro. Fins dilluns, que direm el segon.

0: La nostra... Com diu? Aquí tenia superestrella de l'Aitana, aquesta que farà el seu tour amb breus per Barcelona, Quarto Azul, el 4, 5, 7 i 8 de setembre.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I les meves amigues estan dient: noies, estic estudiant pel concert de l'Aitana de breus de setembre, de la setmana vident. I aquest també va anunciar gira a l'abril del seu The Ugly Tour. Et parlo de Teddy Swims amb aquesta novetat, Mr. Know It All.

0: setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni. Tot depèn del gest que et miri. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. Semblava tot perdut. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Fontvella i el Nit Bus d'AMB.
0: Barcelona, 93.9.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Just

0: Les número 1. El número 1, segona setmana consecutiva, aquest petitó, Ana Mena i Lola Índigo, en aquesta nova hora de la 1. I és que Ana Mena està preparant un disc que diu que serà brutalíssim. Només d'escoltar aquest petitó ja m'ho puc imaginar, eh? Una cançó per escoltar-la sola, com diu ella, la seva lletra. I qui ha tret avui també un àlbum és Alex Warren. Es prepara ara mateix per entrar per aquí per la Ràdio dels Èxits amb el seu Fever Dream.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I és que jo sóc molt friqui també de la creació de contingut i m'ha flipat moltíssim com ha fet promo, per exemple, del seu Wild Child. How did

0: Amin, Somnis i Promeses, Sopa de Cabra, Su i Mon DJ. I tornem a repetir això de Camins perquè estaven celebrant els 25 anys aquesta cançó del clàssic de Camins i el 40è aniversari dels gironins de Sopa de Cabra. I parlant de nova versió, noves versions, arriba Juan Magán.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Tornant a portar el 2011 amb el seu Bailando por ahí, però ara amb un amic seu, amb Omar Montes, i amb aquest Ayer la vi.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Hey, Daytime, I Made You Love Me, aquesta Ariana Grande, doncs que també continua de gira amb el seu tour Eternal Sunshine. I és que a més estava de gira, portava molt temps sense estar de gira, des del 2019. I ara no parem de veure vídeos seus. Als 40, tots els èxits, tots els èxits. Als 40. I també moment d'escoltar aquesta Rihanna, que ha tornat a l'estudi, i ho fa també ara aquí als 40, al costat d'Eminem, amb The Monster.

0: estàs, Pau? On estàs ara mateix?
1: A l'estudi de 40.
0: Molt bé. I on estem, al carrer Caspe, eh? Que hi ha molta gent que pregunta. Esteu al costat del carrer? Sí, sí, ens pots veure, eh?
1: Davant, literalment. Ara veiem gent passar, claro.
0: I davant d'aquest, Álvaro de Luna. I sí, estem de jijijaja, però qui marxa ja de cap de setmana? Jo mateixa.
1: Sí, ja, ja. Vale, va.
0: Ah,
1: molt bé.
0: I últim cap de setmana d'aquest mes d'agost, eh? Molt heavy.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ja ha passat el temps, que el Pau està deprimit ja, que no vol que acabi l'estiu,
1: no,
0: eh?
1: No.
2: Els 40. Laia Partida.
0: Vinga, jo marxo. Ens trobem demà a les 5 i et deixo amb el Pau.
1: Sí, fins a les 6.
0: Vinga, adeu.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: Que ve sona la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Aviam, Laia, partida. No te n'abans tu, ja.
1: Segueixo aquí, a l'ordinador del costat, eh?
0: A uns centímetres. Va, que així comencem aquest divendres, aquesta nova tarda, després de la Laia partida. Em quedo amb tu fins les 6 de la tarda. Encantadíssim.
2: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Va, que en res, el Manuel Turizo, també Jay Wheeler i Mike Towers amb la curiositat, però abans, Hugel i el seu Jamaican Bam Bam. Molt bona tarda.

que és aquest Try de la Pink. Gotta get up and try, try. I en res et punxo el Provenza de la Karol G o també Dai Dai de Shakira i Barnaboy, però abans arriba la Tura i això que es diu On aniràs?

que són el So Més Nou de la Raving Lanell, això que es diu Love Me Not, que ve des de Chicago i ens enamora moltíssim d'aquesta cançó, que ja està en el 21. Veurem què passarà demà. I va, que en res, ens posem sentimentals amb l'Adele i el seu Someone Like You, o també Dràcula, Tame Impala i Jenny, però abans Maluma i el seu Felices Los Cuatro.

0: La pell de gallina, amb aquest Someone Like You d'Adele. I en res, doncs continuem passant revolucions en aquest divendres amb I si lo hacemos, de Dani Fernández i Valeria Castro. Però també ballarem una mica de bachata, amb els dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Tot això i més en res, així que no desconnectis.
1: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
2: No em revisa el ventilador.
1: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9. Els 40.cat, el web dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
3: Nada.

0: quan tu...
1: Aquí posem els èxits.
2: 40.
1: Tots els èxits. Els 40.
3: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Estàvem cantant i ballant al ritme d'aquesta bachata, d'aquests dardos de Romeo Santos i Prince Royce del seu àlbum col·laboratiu que van treure al novembre, que es diu Better Late Than Never, i que ens van visitar el juliol i va ser una passada. A més, tanquem aquesta hora de les dues, però no et preocupis, perquè a partir de les 3 et porto molt més amb el Petito, Adana Mena i Lola Indigo, també Olivia Ding, el seu So Easy to Fall in Love, i molt més, així que no els connectis.
1: Els 40. Pau García.

Oasis. És Petito, Adana Mena i Lola Índico. Són les actuals reines de la llista, però compte que tothom, que demà podria canviar tot, eh? Veurem què passa demà a les 10 amb l'Òscar Martínez. Així comencem aquesta segona hora que estarem junts d'aquest divendres 28 d'agost. Espero que estiguis més que bé. I és que ara dono play aquest So Easy to Fall in Love de l'Olivia Dean del seu darrer projecte que es diu The Arts of Loving. I could be-

0: És el ventilador de banda neon Buos i Mon DJ amb el que, atenció, pots guanyar un iPhone 17 Pro si penges una història a l'Instagram amb la cançó al ventilador i ens etiquetes a nosaltres, @els40 i @buosoficial. I mentre ho fas, doncs et pujo la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí, la cançó de Juan Magán, ara amb Omar Montes, i això que es diu Ayer la vi.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

que són el So Me Snow del Teddy Swims, el que ho sap tot, eh? Així es diu aquesta cançó, el Mr. Know-It-All, que és l'avançament de la seva nova era. I va, que en res, ballem amb el baile inolvidable del Bad Bunny, també en unos años del De Paul, però abans arriben els Imagine Dragons, i això que es diu Believer. Believer.

Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: sonen més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: I potser sí, eh? Potser en la graciosa la vida és més sabrosa. No sabem, bueno, jo almenys no era tan graciosa, si algú sap, doncs mira, que ens escrigui al nostre Instagram, que és @els40, i mira, ja ho mirem, eh? Així tanquem aquesta hora de les 3 amb Quevedo i Elvis Crespo al capdavant. I en res, la Bizarrap de Music Session del Daddy Yankee, així que jo a tu no es connectaria.
2: Els 40. Pau García.

0: Fuego Massivo, com prefereixis. És la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Amb ells comencem aquesta nova hora, l'hora de les 4, on sonarà Sebastián Yatra amb els seus tacones rojos, també la Perla de la Rosalía, o moltes més com el Dai Dai de Shakira i Bernabéu i Ateo de Cetangana, Nati Peluso. Tinc totes aquí preparades en aquest divendres 28 d'agost. Espero que estiguis més que bé.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans dono play a aquest Fever Dream d'Alex Warren, del seu darrer àlbum que ha sortit avui i que es diu Wild Child. Molt bona tarda.

És Amulet de la Lau Givert. I en res per aquí, Hate That I Made You Love Me o Atil, a fer tan gana i Nati Peluso. Però abans, Shakira i Barnaboy. I és que arriben amb aquest Dai Dai, una cançó que no faltarà a la residència europea que ja s'està construint a Madrid i que començarà a estrenar-se, doncs, el 18 de setembre.

Però són aquest Hate That I Made You Love Me de l'Ariana Grande, del seu darrer àlbum Petal, que ho està petant moltíssim i que aquesta setmana està des de la 12a posició de la llista. I va, que en res connectem amb el Nexo del Nil Moliner. El Nexo 01, Me Acuerdo de Ti, o també ens anem de safari amb el J Balvin. Però abans, Take Me to Church.

0: dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
1: Empezamos fuerte la temporada.
0: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
2: Doncs sí, narraré jo.
0: I Sique Rodríguez al capdavant.
2: Exacte.
0: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
3: Què t'hi jugues?
4: Barça!
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: Barcelona, 93.9.
7: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: Ven a Ocasión
9: Plus. 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
10: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
9: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
10: Amb el suport de Mataró Park.
11: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
12: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
11: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
12: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
11: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
13: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llave i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
14: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
15: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
14: Mardel. Dulces de leche, alfajores...
15: En tus postres o como snack a cualquier hora.
14: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
16: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
17: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
16: 93.9. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Estàvem ballant una mica de bachata amb el Romeo Santos i el Prince Royce i aquest Dardos, que està inclòs en el seu àlbum col·laboratiu que es diu Better Late Than Never, que van trobar el novembre passat. Amb ells acomiadem aquesta hora de les 4, però no et preocupis perquè a partir de les 5 et porto molt més com el Petito, Adana Mina i Lola Índigo. També ballarem a tope amb Jamaica amb Bam Bam de Hugel, així que això de tu no desconnectaria.
1: Els 40. Pau García.

0: condiciones en el departamento en elcorteinglés.es.
1: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
2: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
3: ¡Aitana! ¡Niki!
2: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
4: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
2: Los 40 Music Awards Santander 2026.
5: Los 40.
2: La música nos hace viajar.
6: Despenjo l'interfono i veig dos mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
7: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vols rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Patrocinen MediaMark i Aldi.
8: Barcelona, 93.9. Els 40.cat. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

És petit, Adana Mena i Lola Índigo com a número 1 de la llista més important de tot el país, el del 41. Veurem què passa demà, a partir de les 10. Va, que així comencem aquesta darrera hora que estarem junts, on sonarà Harry Styles i el seu Acid Wash, també Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, o ara Jugel i el seu Jamaican Bam Bam.

0: que són aquest inigualable del Max Navarro, que la vam escoltar per primer cop a l'abril dels 40 Primera Pop i des de llavors no ho ha parat de petar en cap moment. I que aquí també vam veure el 40 Primera Pop a l'abril va ser el Juan Magán i l'Omar Montes, que han fet una reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí, d'aquest Ayer la vi.
1: Els 40. Pau García.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

que són el més nou de la Raving Lane, és el seu Love Me Not, que arriba des de Chicago i directe a la posició número 21 de la llista aquesta setmana. I va, que en res, et punxo Lola, Índico i Lucho, recàvem el batxatón de la L, o ara Wake Me Up de la Vichy, puja volum. Que mona, me atamacla, eh?

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
3: Empezamos fuerte la temporada.
2: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça amb Albert Bermúdez.
4: Doncs sí, narraré jo.
2: I Sique Rodríguez al capdavant.
4: Exacte.
2: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
5: Que t'hi jugues
6: Barça!
7: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
8: Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Doncs sí, potser la graciosa, la vida és més sabrosa, eh? Doncs mira, jo ja me'n vaig cap allà, eh? Em marxo de cap de setmana i ara et deixo amb el Karin Herrero, que punxa molts més temacles, com la Bizarra Music Session i moltíssims més. El diumenge ens tornem a escoltar des de les 10 i fins a les 2 i a partir de dilluns ja des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau!
2: Els 40. Pau Garcia.

0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.
1: On t'has ficat aquesta nit?

Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.

assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans.

els40.cat, el web dels 40 en català. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: els40.cat. Connecta amb els 40. Tant si ets d'Stories o de Reels,
1: o només dels que te faneixen,
0: segueix-nos a Instagram, al

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en